0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: si coneixes Stam. I està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBC Fm Media Ràdio d'este dilluns 21 de setembre.

sorpresa de que en la arribada del nou entrenador, que tot apunta va ser el mexicà Javier Aguirre, a l'espera que estiga tot clar, tot acordat, se firmen tots els contractes i se faça oficial la seva incorporació, pues esperem i confiem que amb l'arribada de Javier Aguirre tot canvie per a millor i que quan se remamprenga la lliga allà pel mes d'octubre en el partit davant el Racing de Santander a l'estadi del Sardinero, pues comence la reacció definitiva de l'equip i el ressurgir en la lliga. És el que volem i confiem tots. En quant a aquesta derrota a nit del València a Mestalla davant la Reial Societat, ho comentarem ahir en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, el nostre comentarista i ambaixador, Víctor Barea i servidor. Nosaltres creguem que va ser massa càstig el que va patir a nit el València, un València que per a nosaltres no va mereixer perdre el partit, almenys haver empatat, haver sumat un punt, sobretot per eixa reacció, eixa milloria que va mostrar l'equip en la segona part, on va voler i on va lluitar fins al final per poder empatar el partit. Tot gràcies també, i n'hi ha que dir-ho, a jugadors canterans, a jugadors de l'acadèmia, que van ser els protagonistes d'aquesta reacció del València en la segona part, amb un David Otorbi que quan va eixir en el segon temps va ser clau, va ser el revulsiu de l'equip, un autèntic punyal en eixa banda dreta creant molt de perill. Què dir d'Aaron Mayol? Ha sigut la seva setmana fantàstica, el gran debut que va tindre en Vitoria davant l'Alavés el dimarts passat, ahir de nou titular i marcant un golàs. I després la irrupció, el debut del jove davanter Aymar Blázquez, que també va eixir en el tram final de partit, va marcar un gol amb l'ajuda de Beitia, perquè al final pues, l'acte arbitral li el va donar a Beitia, però bueno, ahí va estar Aymar Blázquez, però és que va estar a punt de marcar el tercer en una gran rematada de cap, si no és per la gran parada que va fer Àlex Remiro. Bueno, pues això és el legat, l'herència que deixa Òscar Sánchez en el que va ser pues l'últim partit com a entrenador del València. Se va fer càrrec de manera provisional, de manera interina, de l'equip en eixa victòria davant l'Alavés, però també deixant pues que jugadors com Aaron Mayol, com David Otorbi o com Aymar Blázquez, jugadors de l'acadèmia, se poden confiar amb ells. Se ho van guanyar i ho van demostrar. Ara, el que hem dit, venen 3 setmanes de paró d'esta lliga, 3 setmanes que han de servir pues, de treball, 3 setmanes d'entrenaments, per a que quan arribi el nou entrenador, se faça càrrec de l'equip, comence a treballar amb els jugadors per a que vagin pues, assimilant tot el que voldrà Javier Aguirre, aquests conceptes tàctics, tècnics. Ara pues, n'hi ha una, podríem dir una mini pretemporada, perquè va ser un 3 setmanes llargues per a fer aquesta mini pretemporada i per assimilar tot el que vol el nou entrenador del València, per a lo que hem dit, per a que quan se remamprenga la lliga el pròxim 11 d'octubre, diumenge 11 d'octubre, en el Sardinero davant el Racing de Santander, pues puga començar la reacció definitiva del València i el

Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050

companyia de G-Sportum. Anem a per l'actualitat musical. Junts obrim la premsa del dia i a veure qui són avui els protagonistes. G-Sportum, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Així que si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, tens que passar-te per G-Sportum. Estan a Xàtiva, la carretera de Simat 14 i en la web gsport.com.

triomfo. També està en el Benidorm Fest. Bueno, pues avui anem a quedar-nos amb ell, amb Jorge González. Entre esos èxits, bueno, pues este que vos deixe per ací, el patrón que va presentar fa un parell d'anys.

0: presenta Shakira en Madrid, ¿eh? Perquè van estar tots els que havien participat en el Benidorm Fest i ell era uno més. Jorge González, avui comencem amb ell perquè és el seu cumpleaños.
1: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.
0: I a partir d'ara, música d'actualitat. Ens posem al dia, ens entrem de què és el que més sona. Per així, Javi Crespo, Si fuera por mí.

Carly Rae Jepsen era aquí, sonaba pero sí, y animo a hablar de ella. Y es que acaba de publicar, tanto en formato físico como en digital, Day and Night, un doble álbum format per 24 cançons. El álbum es dividís en dos mitats, 12 cançons cadascuna. La selecció a la que ha titulat Day aposta per instrumentació en directe i pop psicodèlic d'influència setentera, mentre que l'altra part, Night, s'endinsa en el dance pop més fosc impulsat per sintetitzadors. Jepsen ha treballat en este projecte junt a productors com, per exemple, Neil Sipter i també el seu marit, Cole & Jim. Este tema que acabem d'escoltar s'amaga des de l'apartat de Night i es titula Don't Leave Me on the Dance Floor. Bueno, pues un álbum súper recomanable, vos encantará. Bueno, pues molt distinto el Day y el Night. Y es que ya está disponible este de Cat

0: Importante este últim llançament de Dani Ocean, este Volaré. Bueno, pues el va recuperar per al Mundial, eh? Però este tema ja té alguns anys. Nosaltres el tenim en llista.
1: Radio FM, la vida puede ser mejor.
2: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Record, però revisat, actualitzat per aquest 2026. Melon Diesel, nostra història.

0: 16 d'octubre estaran actuant a València. Per si t'interessa, estaran a la sala Auditori del Roig Arena. Belón Diesel amb la seva gira de Mr. Bond. Bueno, pues sí, recuperen aquell vell disco, el revisen, com per exemple el que han fet en este Nuestra Historia. I en este 2026 i sen de gira.
1: I mi voluntat.
0: Completem així 100% Radio Fórmula i es quedem ja amb la previsió de l'horatge. A veure quanta calor anem a patir avui. Ens informem a través de la web horatgenet.com. Avui es compten, anem en camí de l'equinoci. A l'estiu li queden unes poques hores que vindran marcades per un horatge estable i per temperatures altes. Tant de nit com de dia, els termòmetres continuaran marcant valors alts per a esta època de l'any. I és que estem en camí de l'equinoci, paraula que vol dir que les nits i els dies van tenint ja la mateixa durada. Tot i que, a partir d'ara, els dies ja acurtaran 3 minuts per dia. De fet, avui les temperatures pujaran encara un poc més respecte als valors d'ahir. Han pujat un poc esta nit i pujaran sobretot al centre del dia. S'espera que les màximes queden entre els 30 i 34 graus a la major part dels observatoris de la comunitat. I així serà com acomiadem l'estiu de 2026. La tardor començarà de forma oficial quan passen 5 minuts de les 2 de la matinada. I només podrem destacar un lleuger descens tèrmic, però molt lleuger i molt curt, perquè de cara a dijous i divendres les temperatures novament marcaran valors d'estiu. Bueno, pues visitem Emet i vegem aquestes són les temperatures previstes. Avui màxima a Xàtiva de 34 graus. Demà, primer dia de la tardor, 31. Però per a divendres, com estaran pujant dia a dia, ja tindrem novament els 35 amb nosaltres. Les mínimes no van a baixar de 16.

Pretty Much, 22 de setembre de 2026. Amb 15 minuts sobre les 10 del matí. Molt bon dia a tots. Un espai com sempre patrocinat per Grupo Innovator.

espera que la gent no estiga sola. Se, bueno, planteja com a un format contra la distància social. La gira se planteja com a una olla de pressió col·lectiva. I és que pensen fer els concerts en sales amb un aforo molt limitat.

reforzar així la idea de la connexió real i de l'experiència del tu a tu. Volen oblidar-se del mercat digital, de totes les regles marcades. I les entrades només se vendran, bueno, pues de manera física. És a dir, que tindrem que anar a la taquilla a comprar-la, com se feia abans. Volen tornar a la vida real, així.

0: sepas que es especial.
1: Te escribí lo que sentía y lo borré.
2: Pri Royce y Rauw Alejandro. Ahí está el qué, pa' qué.
3: Te iba, solo quería besarte.
2: Pues a la letra no se van a calfar más al capen. ¿Qué, pa' qué? Tenim per ací proposta musical. Tenim a la reina d'Àfrica que ens deixa el seu WhatsApp al 678-60-53-30. I és que ens conta que li apeteix una de Sergio Dalma. Bueno, pues enseguida ens quedem amb ell. Diu el seu missatge, la dedique per a tu i per a mi. I gràcies.

abandonábamos el tema. ¿Cuál es la necesidad? Si te sana la cançó, però no l'has acabat de reconèixer del tot, jo t'explique per què. Perquè, bueno, pues podríem dir que és un cover, un homenatge, un guiño al clàssic de Play.

s'agrada com li ha quedat, eh? I per això necessitem que estigui en llista per animar-nos un poquet i sa llista de 50 més actius de Bloom. No, pues, candidata, que tinga sort. Veurem el dijous, sí, el dijous no, el dissabte, sí.

una de las reines del K-pop actual, Rosé junto a Bruno Mars. Ahí saben compartiendo este Apache. Que son les Onsimicha. Anem a saludar als amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar, que segur ja ens han preparat el dinar d'avui. Més cal passar després a replegar-lo i dinar bé. I s'estan aixat i va al carrer La Reina 48. Telèfon per a fer comanda. 635-433-744. El Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Comidas para llevar. El Mirador del Pasaje te trae el disco de siempre.

0: Solán Menjars per Emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

i per l'altre, Malmo 040. I tenim per ací proposta musical. Tenim a la reina del Sàhara, que vol la última de Maluma, la de Agua, la que compartís amb Shakira. I en el seu missatge ens diu: la vull dedicar per a la Sunro, per a tu i per a mi.

Pablo López. El artista malagueño acaba de publicar el seu quint àlbum. Un àlbum que compta ha nascut després de bussejar molt en el seu anterior projecte. Diu que ara mateix està en un bon moment per professional i personal i que ara comença a sentir-se algo còmodo amb la fama. Algo pues, que abans portava fatal. Bueno, pues ens alegra saber que personalment està bé Pablo López, perquè si ell està bé per dins, pues farà música molt bona, veritat? Música positiva. Bueno, pues el disco ja està disponible i és del disc una única col·laboració, esta que t'acaben de posar i en la que l'acompanya Lola Índigo. Bueno, pues el disc disponible des de la passada setmana es titula El 4, però no és el quart, és

feliç dia. Anem a per la tercera hora des de 100%. Edició està del dimarts 22 de setembre, últim dia de l'estiu. Així que sí, esta estació és la teua favorita. Bueno, pues aprofita perquè no li queda res. La resta, la majoria, segur que estem pensant

7, 8, 60, 53, 30. Per si t'apetis demanar algun tema o vols enviar una salutació a algú. Este que sona és Jonas Blue junt a Jack Jack, que li presta la seva veu. Este és el Rise. Últim dia de l'estiu del 26 i últims dies també

Ariana Grande, que recientemente ha publicado un nuevo álbum, el de Hey Dad, Made You Love Me. Bueno, pues l'ha publicat i ha dit que de moment amb els sons tinguem que entretindre i tindre suficient, perquè ella ara necessita descansar. Bueno, pues que se recuperen. Un missatge, proposa una de Juan Luis Guerra. Bueno, pues ya que estaven parlant de pluja, m'hi aplega una altra. Ojalá que llueva café en el campo. Dedicada per a Mati.

Sem de ella, ¿eh? Aitana y superestrella. Importantíssima en estos últims mesos, no deixa de sonar una cançó que trobaràs des del seu àlbum Quarto Azul. I ara, Zoilo, que també és amic d'Aitana, tot queda en casa. Es queda

Ya me sé que ya sana Moto to a Flame de Suediscos Mafia The Weeknd. Completem l'hora i alcancem la una. Qüestió de dos minuts.

escoltàvem a Madonna i a Kylie Minogue juntes. Esta cançó, Love Sensation, és original de l'últim àlbum de Madonna, Confessions 2, un àlbum produït per el seu productor de confiança, Stuart Price.

un motiu perfecte, ideal per a fer una cançó. Nil Moliner cantant tots quatre vents. Junta a Dollars el Muni que l'acompanya. Un tema més i després anirem a per la novetat amb autobuses xambitos.

el seu èxit de Duro. Per això sí, en la versió per a S.A.Teams en companyia de Tiago. 9 minuts i alcancem les 12, així que comencem a tancar aquestes 100% peticions. Diguem adeu en seguida a esta edició del dimarts, 22 de setembre de 2026. Plaer haver-vos acompanyat amb salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, en seguida, a partir de les 2, una nova edició del Tendi

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 16 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Se espera, se construye. Fórmate en peluquería, estética y maquillaje en Academia de Daniel Matallín Alcira. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2026-2027. Últimas matrículas hasta el 30 de septiembre. Academia de Peluquería y Estética, Daniel Matallín Alcira. El futuro en tus manos.
3: S'apropa el Porta a Porta. Des de la Mancomunitat de la Costera Canal volem acompanyar-te en este canvi. A les nostres xarxes trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.
4: La programación más completa, la radio más cercana. Los DJs más destacados y la audiencia más fiel. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. El clásico.
5: Love is no calada.

0: En el mini de la Ciudad Deportiva de Paterna, dando un pasito más en su recuperación, evolucionando de forma positiva. Y ya decimos, desde el último partido hasta el siguiente, 3 semanas de por medio, esta y 2 más, que van a ser de vital importancia para poder recuperar efectivos, que eso también va a ser algo que va a notar el Valencia, porque en las últimas semanas estábamos viendo cómo había que tratar de encontrar esos ajustes, sobre todo a nivel defensivo, para encajar piezas y encontrar una nómina de centrales.
1: Sí, al final, pues esta última semana, la que hem tingut pues esos 3 partits, no? O setmana i mitja, no? Per dir-ho així, per ser un poc més fidels a la realitat, perquè el primer dels 3 va ser divendres, s'han acumulat moltes baixes. Veníem ja, no, arrossegant pues algunes lesions de Mr. Mini i absències de futbolistes que haig de ser importants, i al final també és un bon moment, no, per a pues alguns dels jugadors que s'han perdut este tram de temporada puguen recuperar-se. Jo crec que és pràcticament un mes, no, des de un partit a l'altre, perquè són 3 setmanes de paró, i crec que hi ha pues optimisme, no, en que alguns dels futbolistes que estan absents puguen tornar. No podem aventurar-nos a dir quan ni com, però que hi ha temps, no, en este paró, per a que esperem poder progressivament incorporar-se als entrenaments i sobretot, no, que puguen estar disponibles una vegada pues toque tornar a competir.
0: Y ya decimos, en este sentido hay jugadores que avanzan a mejor ritmo, como puedan ser los casos de César Tárrega o de Mukhtar Diakabi. Un Valencia que va a trabajar durante estas próximas semanas, pero no lo va a hacer con la totalidad de los efectivos. Ya contábamos el otro día que son 3 los futbolistas que están en dinámica de primer equipo, que están con sus respectivas selecciones. Hablamos de Sato, hablamos de Dimitrievski y hablamos de Aliou Dieng, Orts, que tenemos ya la agenda de estos, si sabemos de los diferentes compromisos que van a tener la oportunidad de disputar, defendiendo en este caso la camiseta de sus respectivos países.
1: Sí, van a ser els 3 representants del primer equip del València en este paro internacional: Dimitrievski, Dieng i Rinosuke Sato, als que hem de sumar. Recordem que ja ho hem dit en dies anteriors, a Amos Wanjala i Roman Davis, els jugadors del Mestalla, que també van en seleccions absolutes, en la de Kenya i en la de Venezuela respectivament. Però parlant pues dels jugadors del primer equip, començant per el porter, per Stoli Dimitrievski, són 4 els compromisos de...
0: Es que vaya ventana FIFA.
1: Porque el paro, recordemos, es diferente. Son 3 semanas y dona para 4 partidos.
0: Se juntaron las 2 primeras ventanas FIFA respecto al curso pasado y es lo que tenemos por delante y por lo tanto, mayor cantidad de encuentros para las diferentes selecciones.
1: Sí, en el caso de Stolle son 4 partidos de la UEFA Nations League, per tant, competició oficial, encara que és allò que abans en els amistosos posaven en Europa, són la Nations League. I el dia 26 de setembre, 8:45, 9 menys quart de la nit, els 4 partits en el mateix horari, juga contra Suïssa. El dia 29, com a visitant a Eslovènia, el dia 3 contra Escòcia, i tanca novament contra Suïssa el dia 6 d'octubre. Està a finestra internacional amb 4 partits per a Stole Dimitrievski i la seva selecció de Macedònia del Nord.
0: I per otro lado, també tenim les agendes, els compromisos, tant de Dieng com de Rinosuke Sato.
1: Sí, així és diferent el tipus de partit, perquè Dieng va tindre amb Mali 2 partits de classificació per a la Copa d'Àfrica, el dia 25 a les 9 de la nit contra Cabo Verde, el dia 29 contra Libèria, i tancarà el paró amb un amistós, en este cas el dia 3 d'octubre contra Túnez. I Rinosuke Sato, confederació diferent, també pues en el Japó, partits amistosos contra Uruguai el dia 24, contra Venezuela el dia 28, ahí podria veure's les cares amb Roman Davis, i després juguen 2 partits de la Copa Kirin el dia 1 d'octubre contra Ecuador i el dia 5 d'octubre contra Panamà o contra Nova Zelanda, en funció de com evolucioni aquesta Copa Kirin.
0: La vuelta de Sato a la selección nacional después de haberse perdido el Mundial y anteriormente haber sido citado ya para jugar con la absoluta. Y el que nos quedaba es Aliu Dieng, que en este caso manifestabas que va a jugar partidos con la selección.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.